0: Ante,
1: mi mami.
0: Anani ti adi we itu we sukra.
1: Me wuchiri na mami yo.
0: Anani mabonyo mno wa minita ma we hu. Anani. Da bia ni anani we di mi se we hu. Anani.
1: Ajun de anju mno.
0: Ai.
1: We na say yo. Aya de adafo.
0: Da bi. Maybe Munyan and his twenty 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81